Life is for living, Buckley James Harvest. Musica dels anni 80, dos vegnits in papi actuals, im rentje che marcia el mon. Novitats con Olivia Christen.

Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatant lässe sfuandrar ein del plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatant vulesse nascher sot una meldrin seina.